0: ja, no? Tiene una manera única de contar.
1: Ho he dit d'una forma un poc gratuïta. Però
0: no ho sé.
1: La qüestió és que, clar, els delictes pronuncien nom de Jehovà i hi ha un romà que explica que aquell home ha dit una cosa que no se podia dir, que per això l'han de lapidar. I s'equivoca i fora voler diu també nom de Jehovà. I tothom acaba dient el nom i s'acaben tots tirant pedres entre tots.
0: Ja. I... Es que además aquí jugaban con fuego porque están mezclando... La sátira social está mucho en las películas de Monty Python, pero aquí mezclaban con un componente religioso muy potente, ¿no? Y con la máxima figura del cristianismo, ¿no? Con Jesucristo. Mm. Ostras, era un juego peligroso que les salió muy bien, ¿no? En la época. Es del año 79 esta película.
1: Sí, sí, se van ficar fins en el moll de sos amb aquesta qüestió.
0: Sí, sí, totalment.
1: I també jo crec que el que recordem en aquesta pel·lícula és el pobre Brian, que no en té cap culpa i justament li ha tocat ser profeta de tot un poble.
0: És cert.
1: Sí. Ho passa un poc malament.
0: I a cine italià, què tal? T'agrada?
1: Bé, m'agrada.
0: Tomando agua, Josep Boades.
1: Sí.
0: Es verdad, es que hablamos mucho en esta sección de cine. Vamos con Capricho a la italiana.
2: Voilà. Posso? È di marmo. Stranieri?
3: No, siamo romani.
2: Peccato. Che ce l'avete la macchina?
3: No.
0: A tu també te passa, Josep, que te quedes com a, no sé, molt així escoltant-te parlar italià? T'agrada o no? A mi
1: sí,
0: me passa.
1: Sí, m'agrada molt. De fet, les pel·lícules italianes en versió original se disfruten més perquè
0: sí.
1: És com molt agradable sentir-los parlar, sí.
0: Sí que és més agradable. La veritat és que és un idioma molt guapo, que se fa molt... No sé si és perquè mos ve del català i del castellano, que no resulta muy familiar, casi lo podemos entender sin entenderlo, ¿no? Y eso hace que lo veamos muy, muy precioso, pero es verdad que ver una película italiana... Doblada cuesta una mica, no?
1: Perd bastant, sí.
0: I aquesta pel·lícula que té per tu, Capriccio a la italiana?
1: Bé, aquesta pel·lícula és com a una consecució de curtmetratges on hi ha... que cada curtmetratge el dirigeix un director diferent i ho dirigeixen sis directors. Entre ells en Pasolini, que fa l'escena més... diguéssim, de més renom i més coneguda. Parlant de Pasolini, també és un autor que a casa nostra sempre històricament ha agradat molt. Hi ha moltíssims autors mallorquins, sobretot de literatura, que parlen i que escriven sobre Pasolini. Uh-huh. Jo també, que m'agrada potser una mica més la literatura que el cine, diré que un llibre molt recomanable sobre Pasolini és d'en Jaume Pons de Lorda, Les cendres de Pasolini, que està molt, molt bé i que és un assaig així una mica estrany, que és una mica el que fa en Jaume, que parla de Pasolini i parla també de la relació de l'autor d'en Jaume Pons de Lorda amb aquest autor que és preciosa i que està plena de contrastos i és un llibre que vos recomano molt.
0: Com a influència, Pasolini com a influència de su literatura.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé, pues
1: sí,
0: que connexió més meravellosa i desconocida, no?, con Mallorca.
1: Sí.
0: No? Jaume Pons a l'Horda és l'autor. Sí.
1: I també enviar el Mesquida, que és el recent premi de la Dona de les Lletres Catalanes, també la seva novel·la més coneguda, que és... El del Lot de Sal està molt relacionada també amb l'obra de Pasolini i és una mica també això de realisme històric.
0: Nos queda una pel·lícula que nos llevaba justo a la Primera Guerra Mundial, pero vamos a hacer una cosa para despedirte y es poner la música de La vida de Brian un poquito, que yo creo que va más con nuestra personalidad como jóvenes que somos. Josep Boades, moltíssimes gràcies.
1: He
0: disfrutat molt d'aquest recorregut. M'hagués agradat més tenir-te aquí davant, perquè és verdad que tienes muy buen sonido, estás allí con los compañeros de Radio Barcelona, però se fa més agradable compartir presencialment. Se propera aquí.
1: Clar que sí, haurem de tornar.
0: A casa nostra, com dius tu. Moltes gràcies.
1: Exacte. A tu, moltes gràcies a vosaltres.
0: Cuida't molt, que vagi molt bé. El portaveu, l'actual portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Gobierno asegura que en ningún momento ha pretendido regular el derecho de acceso a la atención temprana de las familias que están en situación irregular en Baleares. En el Parlamento, el PP ha confirmado que da marcha atrás. Así lo ha explicado Sandra Fernández, consellera de Bienestar Social.
3: Para que quede claro, ni por un segundo ha sido intención de este Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular regular los requisitos en este sentido, porque no es competencia autonómica. La Ley de Infancia garantiza de forma universal y con carácter integral la atención temprana a las personas menores de 6 años que se encuentren en España, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa de
2: residencia. Retira el apoyo a una propuesta de Vox a la que le habían dado el visto bueno. El tema que les contamos aquí en la SER el domingo ha llegado hoy a la Cámara Autonómica. En el PSOE, la diputada Teresa Suárez ha acusado al Partido Popular de asumir el discurso de la prioridad nacional.
4: Allí van a ver aquest titular de la cadena SER que deia que Vox exige al PP dejar fuera de la atención temprana a los menores sin residencia legal. És absolutament repugnant. Aquests són els seus socis. Però, tanmateix, vostès han convertit aquesta legislatura en una cacera en el més feble. Primer liquiden les ajudes en els joves extutelats. Redueixen i persegueixen ajudes a les ONGs humanitàries. I ara també, per la porta de darrere, el que faran és robar la renda social garantida.
2: Y todo esto en un día en el que el tema de la jornada ha sido la imputación de Zapatero. Ese tema se ha colado hoy también en el Parlament. Marga Pro és presidenta del govern.
5: El primer president de la democràcia imputat per tràfic d'influències, per blanqueig de capital a gran escala i per pertenència, escolti bé, organització criminal. Per això no va de Zapatero. El rescat de Plus Ultra el va aprovar el Consell de Ministres. Tens el temps, senyor Negreuela. Cauran tots, un per un. I pagaran pel mal que estan fent a Espanya i en els espanyols.
2: Pues un tema que, lògicament, hoy ha llegado también al Parlament. És martes 19 de mayo. Hay más asuntos del día. La oposición acusa al gobierno de convertir el programa Yoguesagú en una herramienta para financiar y beneficiar a fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda. La izquierda le ha recordado al Ejecutivo que la medida nació para conseguir pisos vacíos de pequeños propietarios. Diego Negreuela, PSOE.
6: Los grandes fondos son de aquí. A los que usted va a financiar son de aquí. A los que va a financiar para que compren, echen a los que están viviendo, sigan comprando y sigan haciendo. Esto es lo que va a financiar en los barrios de nuestras islas, señora Proens. Es su política. Financiar a los grandes fondos de inversión. Financiar a los que tienen alquiler turístico. Esa es su gran política. Eso es lo que usted dice, que no es decirlo, es hacerlo.
2: Más cosas. La gerencia del área de salud de Las Pitiusas ha establecido varias medidas para reforzar la seguridad del hospital Camises tras el grave incidente ocurrido hace algunos días cuando, recordemos, un hombre forzó dos puertas de entrada y agredió sexualmente a una mujer que estaba ingresada. Radio Ibiza, cuéntanos, Joan Tur.
7: Una de las medidas que ya se empiezan a aplicar es el de establecer un nuevo sistema de acceso mediante tarjeta en varias de las entradas que tiene el hospital que no son públicas. Además, se adelanta a las 10 de la noche el cierre a los accesos por la puerta principal. Hasta ahora se permitía la entrada de los usuarios hasta las 11 de la noche. Además, en este mes de mayo se va a reforzar la vigilancia privada por las noches. La medida se ponía en marcha normalmente en julio, pero se avanza a mayo y se pasará de 2 a 3 vigilantes en horario nocturno. Desde la gerencia del área de salud de Las Pitiusas destacan que se evalúa la opción de ampliar durante todo el año el personal de seguridad privada. Finalmente, se ha puesto en marcha una campaña de comunicación interna dirigida a todo el personal para recordar el uso de la tarjeta de identificación y para que informen de la presencia de personas ajenas al centro hospitalario o en situaciones consideradas como sospechosas.
2: Gracias, Joan. El Comité de Empresa del Servicio de Asistencia a Personas con Movilidad Reducida del Aeropuerto de Palma ha convocado huelga a partir del próximo 25 de mayo. Se trata de paros parciales en algunas franjas horarias todos los días de la semana. Los trabajadores denuncian una situación de incumplimientos de improvisación por parte de Adelte Transporte y Servicios, que es la empresa adjudicataria. El presidente del Comité de Empresa es Jairo Aranda.
8: Solo en abril se han hecho 1.800 horas, una barbaridad, con este sistema de cada día pendiente del teléfono. La gente que sabe cuándo empieza, pero como hay trabajo, oye, te quieres quedar 2 horas más, te quieres quedar 3, no sabe cuándo acaba.
2: Una cosa más, unos 450 efectivos van a formar el contingente de seguridad de las fiestas de San Juan en Ciutadella, en Menorca, durante la tarde del 24 de junio, durante los Jocs d'Esplà. La cifra es superior a la de hace años, que estaba entre los 370 y 400 efectivos. La inversión de emergencias para reforzar la prevención y la seguridad asciende a los 95.000 euros.
9: Firme. Te ofrece la información del deporte.
2: El deporte, Pedro Morla, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Samu Costa, jugador del Mallorca, cumplirá su sueño de estar en el próximo Mundial de Fútbol representando a la selección portuguesa.
11: Mas o foco é os jogadores que entram. Já falei a situação do Samu Costa, um jogador que em março mostrou a sua energia, garra, o aspecto táctico, um médio mais defensivo, que acho que é muito importante para este torneio, a sua frescura.
10: Así explicava o seleccionador Roberto Martínez os motivos da convocatória de el futbolista. Y en baloncesto, Juana Camilion, capitana de Estudiantes y jugadora con más partidos del club en Liga Femenina Endesa, ejecutó su cláusula de salida y no continuará en el equipo a partir de la próxima temporada.
2: Gracias, Pedro.
9: En Tirme prolongamos la vida útil de muchos productos y materiales. Gestionamos vidrio, papel, cartón, envases y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas, fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Tirme, comprometidos con las Islas Baleares. Tirme.com.
2: Enseguida, diálogo de sabios.
12: El Larguero. Con Manu Carreño, tu elección número uno en deporte. Cadena SER.
1: Diálogo de sabios.
2: Diálogo de sabios hoy con Cels García. ¿Qué tal, Cels? ¿Cómo va?
13: Hola, ¿cómo estás, Chus?
2: Tony María Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Tony. Bueno, es la noticia, sin duda, de la jornada. Lo va a ser en las próximas semanas. Veremos las consecuencias, también el recorrido que va a tener, pero el juez sitúa a Zapatero como presunto líder de una estructura estable, jerarquizada, de tráfico de influencias. Señala que impartió instrucciones para crear una sociedad en Dubái que debía canalizar el 1% del rescate de Plus Ultra. El 2 de junio, recordemos, va a tener que declarar. Bueno, ¿os ha sorprendido la noticia?
13: Ahora, yo no, porque el señor Feijóo ho ha dit en la campanya andalusa, ¿no? Que de fet passaria algo en Zapatero, ¿no? Per tant, d'alguna manera ja s'havia anunciat. I allò que diuen en castellà, quan el río suena agua lleva, ¿no? Sí. I de fet algunes coses... A mi em sorprèn dues coses. La primera és que sigui el primer expresident del govern espanyol imputat, quan han tingut a M. Rajoy, a José María Aznar o a Felipe González, sí, en casos bastant greus i importants, ¿no? Això sorprèn bastant. La segona, que ja ha estat condenat. Això és un problema de la judicialització de la política que estem patint en aquest país, és a dir, ja està condenat i d'aquí tirarem uns quantes setmanes amb això, per tant ja l'hem condenat. I de tercera mà, té mala pinta per moltes coses que semblen ser que hi ha de dades, no? Però sobretot a mi que em sorprèn molt és que tu ajudes una consultora i facis un informe oral i cobris una pasta. Sincerament, realment, sense tenir documents, a mi em sorprèn moltíssim això, no? És una cosa que la veritat és que no sé com pots arribar a aquestes coses. I ja veurem, s'haurà de defensar la via penal i això moltes vegades acaba d'una altra manera. Pensem en coses en Podemos que va passar en el seu moment. Però bueno, veurem, hem de seguir els aconteixements.
2: Claro, el Partido Popular ha remetido durament ya contra el gobierno. Vox pide a Feijóo una moción de censura. Tony, bueno, ¿qué va a ocurrir en estas próximas horas, en estos próximos días?
14: A mí esa noticia me parece sorprendentemente terrible. Terrible i inesperada. Aquí tu dius que Feijóo ja va anunciar qualque cosa. Tal vegada no, per un altre costat.
13: No ho sé, no ho sé.
14: Però bé, probablement. Sí. Perquè també, probablement, el senyor Sánchez més que ho sabia, que anava a passar això. I malgrat tot, no va gosar llevar en Zapatero durant tota la campanya electoral, no?
13: Perquè tenia recordat el que havia anat bé en les generals espanyoles, que havia ajudat molt a Zapatero, però van dir una eina per intentar pujar. No
14: poden tocar. Sí. Per l'altre costat, a mi me posa que aquest és un impacte que ha provocat la notícia en ben polítics i ciutadans també, socials sí. I ciutadans, fortíssima, no? Bueno, ho estan veient tot i ho estan palpant en les mans. Però el PSOE, com d'esperar, ha cridat a tancar files. Sí. No pot ser d'altra manera. De totes formes, hi ha hagut una declaració d'un dels ministres que ha confiat també en la justícia, etc. No? El Partit Popular, que espera també, ja ha demanat eleccions, una vegada més, eleccions avançades. No? El Vox demana una moció de censura prèvia a treure-lo, en Sánchez, de mala manera, del govern. No? En definitiva, aquí s'ha armat una molt grossa. No? Entre altres coses, perquè tot el que estan sortint de sumari que el jutge, i m'ha pres molt bé, ha decretat ja fora de secret, sí. O sigui, són aclaparadores les notícies que surten, les dades que s'estan oferint, no? Des de que no només s'ha limitat, en teoria, en el cas de la Plus Ultra, de la companyia aèria Plus Ultra, sinó que hi ha tot un entramat, segons el jutge, segons el magistrat esposa i segons les investigacions fetes per l'UDEF, que no és qualsevol l'UDEF, vull dir, és tot una policia científica i judicial, i per tant hi ha tot un entramat a darrere que fa sospitar, efectivament sospitar. Sí,
13: i sobretot recorda que són 53 milions d'euros que va posar el govern espanyol. Però a la pregunta que feia Xus sobre l'impacte, jo no crec que tingui un impacte sobre el govern actual, perquè aquí hauria de venir Junts, hauria de venir Puigdemont i hauria de votar a favor de la moció de censura, per tant, ho veig difícil. Home, realment l'impacte sobre el PSOE és brutal i terrible, perquè a més estem en tots els casos de corrupció sí. I tot el que té ara mateix.
2: Claro, venimos ya un poco
13: venim
2: de lejos,
13: d'una cosa que ja, sí. Això, sobretot la ciutadania l'impacta moltíssim i tindrà un fort peatge. Per tant, no crec que n'hi hagi eleccions a curt termini, perquè no li convé, evidentment, i no veig de fet que sigui prosperar una moció de censura tan fàcilment.
14: No, és bo, això, i a més no acaba de convenir a l'esquerra, no convé en absolut, perquè això suposaria unes eleccions que la dreta, en teoria, avançaria molt més del que hagués avançat sabent el que ha passat en dos dies de diferència, no? Vull dir, per tant, es va per això. Per un altre costat, és molt difícil que aquest final de legislatura de tot un any pugui continuar sense haver contínuament problemes. Contínuament de tot tipus.
13: Serà complicat,
14: això sortirà, sí. sortirà més dades i tot, més explícites. A més, hi ha una intervenció, ha d'intervenir el senyor Zapatero davant del magistrat, els pròxims dia 2, ja.
13: Sí, però
14: se podrà defensar,
13: però plou sobre banyat, perquè de fet és que portem una legislatura bastant molt dura en aquests termes, és cada dia notícies i acusacions i de fet d'alguna manera jo crec que això poden aguantar-ho, no se sap si realment arribarà un moment que plegam i convocant eleccions. No sé, és difícil perquè tindràs molta pressió. Però
14: és el pitjor moment de convocar eleccions. És el pitjor moment de tot. Per això l'assajuga totalment, ell tot solet. Vull dir, perquè la resta de partits el podrien seguir recolzant, però ell tot solet no sé si arribaria on ha d'arribar, no? Per tant, és molt difícil. Ara, que aquí hi ha una espasa de Damocles, que se diu, a damunt el govern actual, que contínuament i l'està alimentant les dades que n'hi han sortint. Tot el que s'anava dient, mostrant, i tal vegada el senyor Zapatero, com el lògic, se defensarà amb ungles i de la forma que sigui.
2: Però
14: se defensarà.
2: Sí, hoy hemos visto un vídeo, salía bastante tranquilo.
14: Exacte. No, jo el veia un poc complicat, però bueno. El meu fet de parlar això a tothom l'ha de posar un poc nerviós, no? Per molt que no tinguis res.
2: Ha habido eleccions en Andalucía, el PP se enroca en governar en solitario, aunque eso sí no aclara si cederà ante la prioridad nacional de Vox. Recordemos, solo dos diputados separan a Juan Manuel Moreno de la mayoría absoluta tras las elecciones de este domingo. Rápidamente, señores, què va passar en Andalucía?
13: Que es posaran d'acord. És una cosa tan fàcil perquè la prioritat nacional al final és el mateix programa que tenen tots dos, és a dir, el Banco Andalucía. Per tant, la seva política és molt semblant. Ara faran, s'enrocaran un poc, faran no sé què, però jo crec que no hi ha cap tipus de problema. És un poc com el que està passant aquí en la comunitat autònoma. Dius, no, sí, però
2: sí,
13: al final...
2: Sí, ara hablaremos en la última. Sí.
14: Jo crec que hi haurà en tot cas, un problema de temps. Tardaran. Com estan tardant ara, també que aquest Lleó, no? Que no s'ha arribat a posar d'acord encara, però diuen que sí, que progressen. Jo crec que serà això, però al llarg estic d'acord amb tu, en que aquesta prioritat s'aplicarà en el sentit de que s'acceptarà i després se farà el que se pugui, però no el que va de ser tan fots.
13: Estiren la corda, estiren la corda molt, però al final ja arribaran a acords. No hi ha més dubtes.
14: De totes formes, aquí també el interessant ha estat l'increment brutal que ha tingut adelant.
13: Sí, jo volia comentar, no teníem molt de temps, però aquest regionalisme que ha tornat a Andalusia i que de fet de 2 a 8 és molt i que ha guanyat a les esquerres nacionals, per entendre'ns, de fet dona a conèixer que hi ha un tipus d'electorat que està allà, que respon fàcilment a aquesta proximitat, a aquest parlar dels problemes diaris, no? I que realment han fet una campanya
14: joves
13: i també, bueno, jo crec que també hi ha molta gent del PSOE que els ha votat, perquè al final jo crec que la pujada no solament dels joves, jo crec que hi ha un sector de població que necessita algo nou, algo diferent, algo que no sigui clàssic de sempre, no? I m'ha sorprès gratament i, bueno, ahí estan, i ells, de fet, si hi ha unes eleccions estatals, es presentaran una altra vegada sols, sense aquest acord de l'esquerra total espanyola, no?
2: Hablábamos antes de esa relación entre Partido Popular y Vox. Aquí en Baleares el gobierno asegura que en ningún momento ha pretendido regular el derecho de acceso a la atención temprana de las familias que están en situación irregular en Baleares. Es un tema que les contamos aquí en la SER este domingo. El tema ha llegado hoy al Parlamento. Allí el PP ha confirmado que da marcha atrás y retira el apoyo a una propuesta de Vox. Bueno, parece que sí, luego que no.
13: Jo crec que aquí algun assessor jurídic li ha dit: senyors, està en la llei, no podeu fer dir que no. Per tant, al final jo crec que algú els ha assessorat i ha dit: no és que heu de fer marxa enrere perquè està la llei i no el podeu canviar.
14: Clar. I m'he dit lo sorprendent que Vox diu que ha estat una mentida, que no és exactament això el que ells proposaven, el qual encara ho embuia més. De totes formes, en definitiva, jo crec que hagués d'anar per anar als jutjats i denunciar si s'hagués aprovat això, no?
13: Sí,
14: perquè és terrible.
13: Tenia recorregut, però jo crec que ha estat un assessorament jurídic de darrera hora que s'ha dit: guaita, que passa aquest problema, aneu alerta. Exacte. Que pot ser difícil.
2: Sí, de todos modos no ha sido la única petición, ¿no?, que ha aceptado el Partido Popular por parte de los ultras, por parte de Vox en esta legislatura. Sí, nos queda todavía un año y bueno, parece que la tónica será similar.
13: Sí, però li agrada molt això que fan, no? És que fan a tot arreu, ballar un poc, no? Ara me poso serio, dic: no, ara mira, me'n vaig, mira que t'amenaço en la convocar eleccions, no? I després tornen a pactar, negocien. És un... no sabem molt clar, però que al final vol dir que estan en el poder i volen governar.
14: Sí, volem estar aquí presents i molta merda en què no ens enfredem de veritat i els enviem a fer trons, no?
13: Exactament.
14: I el president necessita... vulguis o no, necessita que va aquesta legislatura governant i s'entera la presidenta.
2: Nos quedan nada, 40 segunditos. Vamos a acabar con la música que ha escogido Toni María Tomás para cerrar el programa de esta tarde. Ah, que sí. Has escogido, Toni.
14: Adiós, te pido.